0: A partir de les 6 de la vesprada i fins a la mitjanit, AEMET activa l'avís groc a l'interior de la província de València per pluges i tempestes amb granís i ratxes de vent superiors a 70 km per hora. La pluja d'esta passada matinada ha obligat els acampats per la vivenda en la plaça de l'Ajuntament de València, que han complit la seua segona nit, a llevar aigua en algunes tendes. La jornada ha començat amb normalitat a la una. Tenen prevista una assemblea. Cristian, un dels portaveus, anima els ciutadans a recolzar-la.
1: Que por favor tengan pensamiento crítico, se sindicalicen, apoyen a las luchas aquí en Valencia, en Madrid, en Barcelona, en Las Palmas. Pueden unirse a cualquier acampada y si no pueden quedarse a dormir, que vayan, pasen la tarde, traigan comida y traigan recursos.
0: Per cert, pendents, perquè este matí passen a disposició judicial les 5 persones que van ser detingudes este dissabte a València pels altercats amb la policia en acabar la manifestació pel dret a l'habitatge. També hi ha acampada per la vivenda a Alacant. Des del sindicat de Carolines estimen en unes 200 persones les que la conformen i en un poc més d'un centenar les que passen les nits en la plaça de la Muntanyeta. I continuen les reaccions polítiques a la convocatòria d'eleccions generals per al 29 de novembre. En Compromís parlen de valentia, valenciania i vivenda. PSPB, la ministra i secretària general Diana Morant diu en un tuit: hem demostrat que es pot anar per més. Per part del Partit Popular ha parlat el portaveu del Consell, Miguel Barrachina.
2: Por fin los valencianos van a poder decir lo que opinan sobre un gobierno que se ha demostrado incapaz de controlar sus propias fronteras y de evitar invasiones, incapaz de tener una inmigración ordenada, de hacer crecer la oferta de vivienda que, sin embargo, ha propiciado el aumento en un 70% del precio de esta.
0: Pendents d'estos assumptes, es contaré més a les 2 menys 20 i a les 2 menys 10. Bona vesprada.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: ¿Qué tal están? Muy buenas tardes.
5: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.

0: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Llibertat provisional per als 5 detinguts durant la manifestació per la vivenda dissabte a València. Bona vesprada. Les acampades a València i Alacant continuen pendents dels decrets del govern i de la convocatòria d'eleccions generals per al 29 de novembre, per a la que s'han succeït al llarg del matí reaccions en clau també valenciana dels grups polítics. Aquestes i altres notícies de la Comunitat Valenciana les contem en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Isaac Sancho. El jutge ha acordat avui la llibertat provisional sense mesures cautelars per als 5 detinguts pels aldarulls registrats a València durant la manifestació del passat dissabte per la vivenda Ramon Pérez.
2: Detinguts que en eixir s'han trobat amb els càntics d'un grup de manifestants concentrats a les portes de la Ciutat de la Justícia de València.

0: Kayak de Mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joyosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joyosa.
1: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Molt bona vesprada i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és dilluns 5 d'octubre i arrenquem una setmana molt especial per als valencians i les valencianes. Este 9 d'octubre, el divendres, tenim tots una cita amb les tradicions, amb la cultura i amb la història dels valencians i de les valencianes. Avui, precisament, ja per començar de bona manera la setmana, estem emitint programes en directe des del Palau de la Generalitat, en un lloc molt especial, en el Saló Daurat, des de Palau, que és molt imponent poder llançar-los des d'ací tots els missatges que avui en un programa especial anem a fer. Andrea Gut, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada.
2: Sorpresa, per este imminent Saló Daurat amb el palleter de fons nostre. Diguem que és un espai on ací, durant segles, s'han pres moltíssimes decisions.
3: Sí, ara ens contaran les expertes i els experts en aquest espai, però al final és un dels més importants de la comunitat on es prenen i ses decisions, perquè ho comentàvem antes, no?, que aquest espai sembla un espai d'importància, sí, no?, de govern també. I bé, ara ens contaran, però és un espai del segle XV amb ese pati gòtic que tenim darrere, no?, on han entrat moltíssims turistes avui, sí, amb ses jornades de portes obertes i han pogut disfrutar de tots els salons que tenim al voltant, així que descobrirem un poquet més sobre aquesta meravella que tenim al centre de València.
2: Exactament, unes visites guiades que poden reservar al web i que esta setmana paren, perquè precisament el que tenim ara són unes portes obertes a este Palau de la Generalitat per descobrir un poquet més sobre la nostra història. De seguida abordem en el programa d'avui este especial 9 d'octubre amb una mocadora presidint també la taula que ens ha regalat el Gremi de Pastissers i Forners de València, un altre símbol, no? Un altre símbol.
3: Exactament, mocadora guanyadora, de més.
2: Exacte.
3: El segon premi de les mocadores.
2: Exactament, un poc la simbologia del que representa, no?, el ser valencià o valenciana. I anem a saludar ja, tot i que de seguida anem amb l'entrevista, a José Díez. Ell és vicepresident segon de la Generalitat, que ens acompanya també precisament en una setmana especial, al voltant del 9 d'octubre, amb tot el que simbolitza la comunitat, amb el turisme, les inversions i amb eixa celebració del que ve per als valencians i les valencianes. Molt bona vesprada.
4: Molt bona vesprada, què tal?
2: I moltíssimes gràcies per acollir-nos en este Palau de la Generalitat, el Palau i la casa de tots els valencians, en definitiva.
4: Gràcies, gràcies. Gràcies a vosaltres.
2: De seguida anem amb tot, anem a descobrir-ho. Primer fem una connexió amb els estudis centrals. Ahí està Núria Moreno, per ficar-nos al corrent dels 4-5 temes importants de l'actualitat. Núria, bona vesprada.
5: Bona vesprada. Doncs mira, el jutge ha acordat avui la llibertat provisional sense mesures cautelars per als 5 detinguts pels aldarulls registrats a València durant la manifestació del passat dissabte per la Vivenda. Més de 300 tendes de campanya i entorn de 600 persones estan participant en l'acampada en defensa del dret a un habitatge digne en la plaça de l'Ajuntament de València, una acampada que diuen no descarten que continuï creixent en les pròximes hores. Estan participant sobretot molts joves que lamenten la situació que estan vivint.
6: Pero sé que hay gente, realmente esta lucha social es que le puede llegar a cambiar la vida. Tengamos una sociedad más igualitaria.
7: Y aunque tú, por ejemplo, tengas el privilegio de tener un piso o que vayas a poder heredar, aún así hay que tener conciencia de ese privilegio, conciencia de clase, proteger esos derechos.
8: A mí me han echado de un piso para subir el precio del alquiler, subarrendarlo a inmigrantes.
9: La idea de esta acampada es llegar a la huelga general.
5: També hi ha acampada a Alacant, en la plaça de la Montanyeta, davant la subdelegació del govern en la capital alacantina, des del passat dissabte. I reaccions de la política valenciana a les eleccions generals previstes per al 29 de novembre. Reaccions com ara la del portaveu del Consell, Miguel Barrachina, del Partit Popular.
10: Por fin los valencianos van a poder decir lo que opinan sobre un gobierno que se ha demostrado incapaz de controlar sus propias fronteras y de evitar invasiones, incapaz de tener una inmigración ordenada, de hacer crecer la oferta de vivienda que, sin embargo, ha propiciado el aumento en un 70% del precio de esta.
5: Els socialistes valencians s'han limitat a fer un missatge a Twitter a X de Diana Morán, la secretària general, al qual la ministra parla d'orgull, defensa que els socialistes estan preparats per a aquestes eleccions i Compromís apel·la al que autodenominen les tres B baixes, valentia, valencianitat i per la vivenda, Valdoví. Joan Valdoví, síndic de Compromís.
11: Nosaltres estem parlant en tot el món, volem que siga una opció valenciana 100% des del territori. Les opcions que estan tots els dies al territori són les que il·lusionen i, per tant, des d'ací, amb generositat, parlem, estem parlant amb molta gent.
5: Per cert, que la Generalitat ha iniciat el procediment per a declarar el Camp Valencià d'estil com a bé d'interès cultural immaterial de la comunitat. Noelia Llorenç, Titanes, una de les referents. Ens ha valorat així Onda Cero.
12: Hi ha molts col·lectius intentant que això es produïsca. M'alegre molt de que això tiri endavant, però també cal cuidar-ho perquè les institucions facin el que calga per a que este Camp València d'estil es pugui conèixer en les escoles mitjançant els materials que sé que s'estan fent de la mà de Susana Díaz Tejedor, gran dolçainera, i a banda també que potencien que aquest Camp València d'estil estigui present en els pobles en els quals ha desaparegut.
5: I un apunt més, Begoña, sabem que el pròxim dimecres el ple del Consell, el president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca proposarà entregar l'alta distinció de la Generalitat al poble de la Ciutat Autònoma de Ceuta.
2: Doncs, Núria, moltíssimes gràcies per recollir estos temes d'actualitat. Els principals, a les 7 i 20, ampliem tota esta informació a la brújula. Gràcies.
5: Així és, adeu.
2: I fins ara, perquè, com dèiem, estem submergits, iniciant esta setmana dedicada a tot el que va a passar al voltant del 9 d'octubre, que són moltes les iniciatives que es porten a terme. I al llarg d'este matí, Andrea, estàvem així en este Palau de la Generalitat. Han sigut centenars les persones que s'han apropat, perquè ara és una jornada de portes obertes des d'avui fins al dia 8 per a obrir la Casa dels Valencians a tots i a totes. Dèiem que Esteban José Díez és vicepresident segon de la Generalitat i volíem preguntar-li com ho celebra la Generalitat, no? Ella és una de les iniciatives en obrir les portes d'este palau. Què van a trobar els que visiten el palau estos dies?
13: Bueno, el que nosaltres volem és que els valencians en primer lloc disfruten, no? Disfruten del dia de la celebració del 9 d'octubre. Entre, bueno, pues entre ixa manera de disfrutar, pensem des del govern que una de les formes és coneguent la seua història, no? Enguany la campanya del 9 d'octubre celebra o commemora el que seria el 750 aniversari de la mort del rei en Jaume, baix el lema un llegat infinit, no? I és precisament, no? El sentir i ser llegat, el tindre aquest orgull d'identitat del que som, no? De la història que tenim i precisament per a celebrar-ho, què millor que obrir les portes del Palau de la Generalitat, que és el símbol, és el signe del nostre autogovern que tenim gràcies al rei en Jaume.
2: Exactament.
3: I com deia la companya vicepresident, aquesta setmana sobretot la Generalitat està obrint literalment les seues portes de aquesta casa, no, del Palau de la Generalitat, però la comunitat també està intentant estar cada vegada més oberta, no, a l'exterior. No sé com s'està treballant exactament des del Consell per a impulsar aquesta apertura.
13: Bueno, el se fan activitats a lo llarg de moltes ciutats de la Comunitat Valenciana, que on la tradició també del 9 d'octubre és, se ve fent des de temps immemorials també, no? A banda d'això, pues, n'hi ha activitats culturals, activitats musicals, els focs artificials, lo que és per exemple la nit del 8 al 9, no? Pues, els castells artificials que no sols es fan a València, sinó també a Alacant, a Castelló i a Elx, i bueno, al final és que tenim tots un sentiment de pertenèixer, no? A aquesta família que és la Comunitat Valenciana, no? Sentim els tots valencians.
2: Exacte, amb les nostres senyes d'identitat, com puguen ser, com dèiem, aquestes tradicions, aquests 750 anys de lligar del rei Jaume I. Jo crec que cada vegada coneguem més projectes d'empreses que volen invertir a la Comunitat Valenciana, i això precisament també és una bona senyal del que fem, de com ho fem per atraure tot aquest potencial de les empreses. Què ofereix la nostra terra per a aquestes companyies nacionals i internacionals per a que elegisguen instal·lar-se i créixer així?
13: Bueno, jo sempre ho dic, no? El nostre territori, és un territori sin castrales, és un territori que té tant empreses, un ecosistema empresarial molt, molt, molt potent, molt, molt important, tenim talent, tenim les universitats, els instituts tecnològics, tenim una situació geoestratègica que és vamos, que no tenen en la resta d'Espanya en quant a connexions. Tenim el millor port, el port de València és el millor port de contenidors del Mediterrani, amb connexió directa al corredor del Mediterrani, amb connexió directa al Madrid. És un territori que, com te dic, dubte molt que a tota Espanya hi hagi un lloc com este, no? I a banda d'això, tenim així una qualitat, de vida que, bueno,
2: és
13: immillorable, i per tant pues, el conjunt de tot això i aquesta combinació fa que siga molt atractiu a l'hora de les empreses pues, pues pensar en invertir en Europa, no sols en Espanya sinó en Europa, i que trien de tota Europa, que trien la Comunitat Valenciana per a grans inversions.
3: Doncs ens quedem amb aquesta idea, no?, d'una comunitat que vol seguir creixent i creant aquestes oportunitats, sobretot per al futur, no?, per als nostres joves. Així que, vicepresident, abans de despedir-nos, no sé quin missatge li agradaria traslladar als valencians, sobretot durant aquesta setmana tan important per a nosaltres, la del 9 d'octubre.
13: Doncs pues, jo crec, dos paraules. Orgull. Orgull de ser valencians i confiança en el futur. Confiança en que quan fem les coses tots junts i anem tots en una mateixa línia, la Comunitat Valenciana té una... Vamos, puguem fer el que vulguem. Uh-huh. Així ja som els valencians. I bueno, pues, desitjar a tots els alacantins, els castellonens i els valencians per a que disfruten del nostre dia del 9 d'octubre.
2: Uh-huh. I de totes aquestes prèvies, perquè hem de dir que, com ja deia el vicepresident, hi ha una agenda d'actes repartits a Alacant, a Castelló, a València, per a consultar-la a través de les xarxes o a través de la web de la Generalitat, evidentment, com per exemple eixa jornada de portes obertes hacia el Palau, de l'1 al 7 d'octubre, de 11 a 2 i de 4 a 7, o també un mercat medieval que tenim molt prop d'ací, del 6 al 8 també una projecció audiovisual 360 graus sobre la façana de l'edifici del Palau.
13: 6, 7 i 8.
2: Sí.
13: 6, 7 i 8, hi haurà projeccions a la façana del Palau, el que es diu un video wall, des de les 8 de la vesprà fins a les 12 de la nit. Uh-huh. Portes obertes, com has dit, l'horari crec que és de 11, sí, per matí, de 11 a 2, sí, i per la vesprada de 4 a 7.
2: Correcte.
13: Des d'ací, encara que els que ens escolten no ho veuen, com has dit, ens precedeix una mocadorada també, que forma part de les nostres tradicions, però només un apunt per a cridar a que vinguin. Estem en el Saló Daurat, on poden contemplar dos sorolles, uh-huh, el quadre de les pescadores i el quadre del Palleter, però a banda d'això veure un dels espais més emblemàtics d'este palau, amb el sostre daurat, uh-huh, no? Per això es diu el Saló Daurat, que si em permetixes...
2: Sí, sí.
13: Vos conté una...
2: Sí, per
13: sobre. Una xicoteta anècdota, una llegenda, que jo crec que és... Bueno, pues animarà la gent a vindre.
2: Sí, ¿vale? Que després ho busque.
13: Estem en un sostre de fusta policromada que està pintat en or. Mm. I segons diu la llegenda, és el primer or que va vindre de les Amèriques. Mm-hmm. Teníem un valencià, un jueu sefardí, que li diuen, Luis de Sant Àngel, que li va fer un plèstic a Colom per a fer una de les expedicions, i quan va tornar li va pagar ixe plèstic en or. En ixe or es va pintar
2: este sostre.
13: Mm-hmm. Este sostre.
2: Que és una meravella.
13: Només això mereix la pena vindre estos dies de portes obertes. A banda de que és un saló on es recibixen les màximes autoritats. Este matí, sense anar més junt, s'ha rebut així al president de Vivas, president de Ceuta. Mm-hmm. I ja vos dic, és un saló que mereix la pena vindre i disfrutar.
2: Doncs portes obertes, ja ho saben, així al Palau de la Generalitat, i amb tota la programació que des de ja mateix estem a 5, però fins al 9 d'octubre està repartida tota aquesta programació per tota la comunitat, València, Castelló i Alacant, per a gaudir-la. Així que José Díez, vicepresident segon de la Generalitat, moltíssimes gràcies per apropar-nos els detalls i per fer-nos un reflex de com la comunitat atrau tot el que deu atraure, perquè té molt de potencial, i de com ho projectem a l'exterior. Gràcies.
13: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. I fins ara, perquè continuem, és un programa especial que estem emitint, com heu sabut, des del Saló Daurat del Palau de la Generalitat, amb motiu del 9 d'octubre, arrencant setmana de la millor de les maneres, quan són les 3 menys quart del migdia en este dilluns. El que anem a fer ara, el vicepresident ens donava un apunt del que era aquest sostre, no?, d'este saló, que és una de les estances, de les 5 estances que poden observar quan venen ací en la jornada de portes obertes, i també quan prèviament han reservat una visita guiada. Els ho avancem, aquesta setmana no es poden fer aquestes visites guiades perquè és motiu de les portes obertes, però sí que es poden fer més endavant. Ens parla amb més detall d'aquestes visites, d'aquestes jornades, Núria Valladolid, que ja forma part de tot l'equip de Galipat, que són qui organitzen i fan possible aquestes visites. Núria, molt bona vesprada, buenas tardes.
14: Bona vesprada, què tal?
2: Molt bé, amb moltes ganes de saber, perquè ja el vicepresident ens contava un detall que ens ha paregut molt curiós, de com este Saló Daurat es va formar, no?, i per què tenim este sostre tan daurat. Però és una de les 5 estances, no?, que durant una visita guiada que soleu fer ací al Palau mostreu a la ciutadania. A part d'aquest espai, quins altres espais també es poden veure al Palau?
14: Pues mira, la visita realment sí que segueix un recorregut paregut a les portes obertes, amb la diferència que sí que saturem a parlar sobre el que la gent està veient en aquest moment. Aleshores, nosaltres comencem per el pati gòtic, que és un poc el que te rep quan entres al Palau, per a passar després a aquesta substància que és el retret daurat. Abans es podia veure el retret daurat xicotet, ara mateix no està obert. I després ja passem i pugem l'escala per a arribar al primer pis, i ahir podem veure la capella, el Saló dels Reis i la sala de corts. O sigui que és molt complet el recorregut.
2: Sí. I quan van passant per les diferents estances, la gent que reserva aquestes visites, que es poden fer a través de la web de la Generalitat, no les reserves?
14: Sí, sí.
2: Quan venen, de què sorprenen? O què admiren més quan comencen a fer tot aquest recorregut?
14: Pues jo crec que la gent sap que està entrant a un lloc a però que encara així sempre se sorprèn de la magnificència d'aquest espai. Al final és això, quan entres en aquesta sala, per exemple, tot el sostre daurat és una cosa que crida molta l'atenció, o per exemple el fet que els paviments siguin els originals del segle XVI, tampoc passa desapercebut. I després, que si venen a les portes obertes és una cosa que podem veure, quan accedeixen al primer pis, que moltes vegades ni saben que poden accedir, la capella, el saló de corts, al final són qüestions originals, segle XVI, XVII, ens parla de l'evolució de la nostra història.
2: I a dia d'avui, per exemple, aquestes estances, ací al Saló Daurat sabem que se reben a moltíssimes institucions, a moltes personalitats. La capella o el Saló de Corts, per exemple, a dia d'avui un poc, per a què serveixen, no?
14: Ara mateix, jo el que m'agrada dir és que crec que sí que trobem aquesta diferència cerimonial que també trobàvem en el passat entre espais polítics i espais històrics que conflueixen. Aleshores, crec que són espais que estan més habilitats per al que és la visita i l'atenció al públic, i després els que estan tancats sí que són els que acullen més els actes polítics.
2: Al llarg del matí hem vist moltíssima gent entrant avui a les portes obertes. No sé quanta gent s'haurà registrat este matí, però no sé, 200, 300 persones?
14: Sí, inclús estem fent matins un poquet més amb més gent. Sí que estem arribant sobretot en cap de a vore 800 persones pel matí, i al final acabem el dia que pràcticament han entrat així entre 1.500 de 2.000 persones.
2: Bueno, més en un dia.
14: Sí, clar. Sí, sí.
2: I això és fins al dia 7, lo de jornada de portes obertes, és fins al dia 7, que com dèiem, pues és un espai que crec que mereix molt la pena. Jo no sé si sorprenen més els propis veïns o veïnes de València o voltants o de la comunitat valenciana, o els turistes. Qui sorprèn més? Perquè moltes vegades no sabem el que tenim a casa, no?
14: Tal qual, a més, perquè això me passa, que m'arriba moltíssima gent, major, jove, que te diu, és que jo, fixa't que visc quasi de tota la vida, sé que això existís o no sé que això existís i mai havia entrat, i és el que te dic, saben que estan entrant en un lloc important, però quan ho veuen tu veus perfectament que és que inclús els xiquets es queden bocabadats. I després les persones que no són d'ací te pregunten què és exactament l'espai perquè els crida l'atenció, i quan entren lo mateix, també te busquen per a preguntar-te però què és això, com és això, per què s'utilitza.
2: Hi ha moltes preguntes, sí, no? Les moltíssimes. Persones que venen, jo crec que els sortirà molta pregunta, sobretot de conèixer certs detalls, no? En quant a l'ornamentació, les portes, les finestres, el propi com dèiem, el terra, no? Que moltes vegades sí, està fet pues, amb taulells tan originals i originals com són els que es feren quan este palau es va fer. Per exemple, a l'hora d'acollir a la gent estrangera que ve, ells com troben que això pot visitar-se? A través de la promoció que es puga donar, o ells ja saben que això existeix i venen exclusivament moltes vegades per descobrir un poc més?
14: Pues ahí sí que te diria, a veure, al final hi ha dos formes d'accedir a la informació, que és o per la promoció que s'ha donat de tots els actes que se van a fer amb motiu del 9 d'octubre, o al final passant per davant i adonant-te que està obert. Sí que te diria que en el cas de la gent que no és d'ací, ha fet molt que passen per davant i mostren un gran interès en voler obert d'entrar. Són ells mateixos els que moltes vegades s'apropen i te demanen què és això, se pot entrar, puc entrar jo. Sí que hi ha gent que ve informada d'abans, però moltes vegades se ho troben obert i com que no se poden resistir i entren.
2: I este matí era un gran de Galipat, de l'empresa que organitza aquestes visites, éreu molts companys també guiant-los una miqueta, no? Inclús en tots els idiomes, perquè clar, veig gent de tot el món.
14: Sí, no, totalment, clar, al final encara que no siguin visites pròpiament dit, el que es fa ara, si hi ha diverses persones per habitació, igual que garantim que el flux de gent vagi bé, també podem respondre a les preguntes donat el moment, que és això, és que hi ha tantes coses que t'assenyalen i te diuen però esto què és, que tu dius, és que he d'estar així dient.
2: Clar, sí, i explicant. Doncs Núria Valladolid de Galipà, de tot l'equip de Galipà, d'este, bueno, organització que fa possible aquestes visites i esta jornada de portes obertes, explicant detallets del que trobem ací al Palau de la Generalitat. Moltíssimes gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres i convidem a tots a que vinguin. Si no ho han fet ja, que vinguin, i si ho han fet, pues que es tornen a deixar caure, que sempre hi ha una cosa nova que descobrir, no?
14: Moltíssimes gràcies i totalment lliure a tot el món. Al final, la visita pot durar 10 minuts, pot durar una hora, la cosa és que entres, que veges que està ací i que tornes una altra vegada després.
2: Clar que sí, gràcies.
14: Gràcies a vosaltres.
2: El vostre treball. Anem de seguida a connectar amb Andrea Agut, que li he comentat, anem a eixir al carrer perquè no saben la de quantitat de gent que passa per este carrer de Cavallers on està el Palau de la Generalitat al llarg del matí, al llarg de la jornada, perquè ha sigut impactant veure com, fent-se programa a les 12:20, el Más de Uno València, la gent estava entrant al saló fent pues, aixes fotos, no?, del record amb tots els elements que tenen al seu abast, així, per a poder admirar-los, per a poder veure-los en directe. Vaig a repassar mentre connectem amb Andrea, que està a les portes del Palau, a veure si pot agafar a gent curiosejant a les portes, tot i que ara mateix està tancat perquè l'horari de visites torna a començar a les 3 de la vesprada. Recordar-los que del 6 al 8 d'octubre, de 8 a 12 de la nit, tenen projecció audiovisual 360 sobre la façana d'aquest edifici del Palau de la Generalitat. El dia 8 d'octubre, de 10 a 9, tindrem exposició a la nostra senyera al Saló de Cristall de l'Ajuntament, també on poder veure la Reial Senyera i l'espasa de Jaume I per primera vegada, que es mostren juntes, coincidint amb el 750 aniversari de la mort del rei, en aquest lema que sabem que enguany va sobre el seu llegat, el que ens ha deixat a tots els valencians i a les valencianes. Crec que ara sí, Andrea Agut, que està a les portes d'este imponent Palau de la Generalitat. Andrea, bona vesprada.
15: Hola, bona vesprada, companya.
2: Sí, mira, estàs a les portes ara mateixa, no?
15: Sí, estic concretament entre el que seria el Palau i la pròpia plaça de la Verge. Així detrás meua tinc la catedral, tinc la basílica de la Verge des de Sant Parats i al meu voltant doncs totes aquestes terrasses que ara mateixa, quan són quasi les 3, estan plenes de vida, sí, de gom a gom, grups de visitants que van i que venen i aquest ambient, no?, tan característic del centre històric de València, com diguem, doncs moltíssima activitat, tot i que és dilluns, però es nota que és una setmana especial per als valencians i també per als turistes, no?, que busquen també tindre el seu lloc i viure també aquesta setmana, com diguem, amb molts turistes de tot arreu. Hem parlat amb gent dels Estats Units, de Xile, molts francesos també, que aprofiten aquesta jornada per a recórrer alguns dels llocs més emblemàtics de la capital inclòs ese Palau de la Generalitat en el que estem fent el programa i que avui podem visitar gratuïtament. Anem a intentar parlar en alguns d'aquests turistes. No sé per si aquí tenim. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
16: Hola.
17: Hola.
15: ¿Vivís aquí o venís a hacer turismo? ¿De dónde sois?
17: Sorry, we don't speak Spanish.
5: Ay, que parlen en anglès. Claro, que hi ha molt d'estrangers a la ciutat de València.
17: I'm Australia.
15: De Australia, es que ya ves tú, es que no venen de propete.
5: No, no.
15: Thank you so much. Bueno, pues es que está la ciutat que té molta vida i està plena de turistes a tot arreu. No sé si hauran vist el Palau de la Generalitat, però bueno, és possible perquè venien just del carrer dels Cavallers, aleshores jo crec que sí que l'hauran pogut visitar.
5: Jo crec que sí. Tu ara, si no, aprofita per a dir-los que el visiten, que a partir de les 4 de la vesprada
15: sí,
5: torna a estar obert.
15: Sí, que merís molt la pena, eh?
5: I així que aprofitem per a gaudir d'un espai com este, com en el que estem emitint en directe, fent ràdio en directe.
15: Exactament.
5: Des d'este Saló Daurat del Palau de la Generalitat. Andrea,
15: mira,
5: aprofite.
15: Mira, tinc ací també a uns turistes. Sí,
5: digues.
15: ¿Tenim temps o què, companya?
5: Sí, sí, digues, digues.
15: Mira, ràpidament presente a... ¿Cómo os llamáis?
18: Me llamo Denny.
19: Yo soy Roberto.
15: ¿Y de dónde sois?
18: Yo venezolana, pero vivo en Londres.
15: Vale.
19: Y yo soy de Asturias, pero vivo en Londres también.
15: ¿Y qué hacéis en Valencia? ¿Estáis de viaje, visitando un poquito la ciudad?
18: Sí, conociendo por primera vez.
19: Una semana de vacaciones.
15: Sí. ¿Y qué es lo que más os ha gustado? ¿Habéis visitado el Palau de la Generalitat?
18: Creo que sí, ayer, ¿no?
19: Creo que sí.
18: Sí.
15: ¿Qué tal?
18: Muy bonito, muy bien. Me gusta de verdad, la ciudad es muy limpia, muy bonita, la gente se ve muy alegre. Y de verdad que me siento bien aquí. Es de verdad que es muy bonito.
15: ¿Le recomendaríais a la gente que vaya a visitar el Palau esta semana?
19: Desde luego, en cualquier momento.
18: Total.
15: Pues muchísimas gracias, chicos. Gracias. A pasarlo bien. Bueno, pues ahí lo tenim. No, sí, no ens anava a costar encontrar a turistes, que visitaren el Palau aquesta setmana.
5: La veu del carrer, clar que sí, companya. Doncs vaig a aprofitar per a recordar, si et sembla, que València, la ciutat, ha entregat també les seues distincions en l'Ajuntament avui. I la Generalitat, el que hem pogut saber de cara al divendres és que, com ha anunciat abans la nostra companya Núria Moreno, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat que el pròxim 9 d'octubre, este divendres, es concedirà l'alta distinció de la Generalitat a la ciutat autònoma de Ceuta. Ho ha avançat després d'haver rebut eixa visita institucional al president de la ciutat autònoma, de Juan Jesús Vives, que de fet han estat ací on estem nosaltres ara mateix, en este Saló Daurat, és on l'ha rebut i on després, caminant, han anat cap a l'Ajuntament de València, on se li ha brindat una medalla d'or en una menció més honorífica, algo excepcional que no s'havia fet fins ara també a la ciutat de Ceuta, l'ha rebuda pues, el seu president Juan Jesús Vives. En una jornada en la que ja estem aplegant a les 3 de la vesprada per a donar-los les gràcies per haver estat ahí, per a comentar-los que la setmana és molt llarga i que tenim molts programes especials per davant, emissions en directe des de diferents espais. El Comunitat Valenciana en la Onda esta setmana és molt viatger. Això sí, tenim una cita el 9 d'octubre. Avui comencem setmana parlant del 9 d'octubre, però és que l'acabarem parlant del 9 d'octubre perquè farem connexions especials amb els nostres companys a les emissores de Onda Cero en la Comunitat Valenciana per veure com eixe llegat de Jaume I, del rei Jaume I, pues a dia d'avui segueix viu la nostra llengua, la nostra gastronomia, com els dèiem, amb una mocadora així a les nostres mans, també a través de la història, de la nostra cultura i també del nostre saber fer, perquè si algo ens identifica als valencians i a les valencianes és precisament el com som com a ciutadans i tota la nostra riquea que tenim a la nostra Comunitat Valenciana en quant a territori, en quant a patrimoni i tot el que els puguem apropar. Així que en tota la setmana anirem donant-los alguns apunts. El 9 d'octubre farem més especials. Avui ens acomiadem baix el paraigües de la Generalitat Valenciana des d'este Palau de la Generalitat que té jornada de portes obertes fins al dia 7 per a que puguem viure pues, com és este palau, la casa de tots els valencians i de les valencianes, aprofitant esta setmana i també planificant com va ser un pont llarg que tenim per davant, si tenen sort de lliurar el dia 9 i passant el cap de setmana i el 12 d'octubre, que també és festiu nacional, així que els anirem donant moltes propostes. Per ara es queden amb més informació així a Onda Cero i després amb Por Fin. Gràcies per haver-nos acompanyat i fins demà. Adeu.
16: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
20: Des de la tarda, les 2 en Canàries.
21: Noticias en Onda Cero.
20: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. El BOE publicará mañana el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria electoral del 29 de noviembre y el Rey lo sancionará desde Finlandia, donde hoy comienza una visita oficial. La campaña empieza de forma oficial el 13 de noviembre, pero Sánchez la ha estrenado ya en su comparecencia desde la escalinata de la Moncloa, pidiendo el voto para doblegar a las élites que gobiernan en la sombra.
22: Para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
20: El líder del PP, Núñez Feijóo, celebra el adelanto electoral. Por fin, dice la pancarta que ha desplegado el PP en su sede, y por fin, decía su presidente durante la comparecencia en Génova.
23: Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar al... La mayoría, por fin, decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo, todos los españoles. Votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Es la única buena noticia que Sánchez podía dar a estas alturas. Y no son unas elecciones más. Se trata de elegir entre un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país.
20: Las encuestas que adelantan la victoria del PP, que con Vox tendría una cómoda ventaja de más de 200 escaños. Abascal ha pedido prudencia en Antena 3 y ha cargado contra la intención del gobierno de volver a aprobar de nuevo este martes los decretos de vivienda para que sean convalidados esta vez por la Diputación Permanente, donde la aritmética de votos le favorece.
24: Cuando el Congreso de los Diputados, reunido en la forma más representativa que puede ser el Congreso de los Diputados, reunido en pleno, vota en contra de unos decretos, no puede uno reunir una pequeña comisión, una parte pequeña del Congreso de los Diputados, para torcer esa decisión. Yo creo que es una ilegalidad.
20: Y mientras tanto, los grupos de la izquierda, a la izquierda del PSOE, tratan de recuperar el paso sin proyecto ni candidato. Desde Podemos piden unas primarias, nos responde desde Sumar el ministro Urtasun, que insiste en que las puertas están abiertas.
25: Aquí no sobra nadie, y si alguien quiere hacer alguna propuesta, hay una silla disponible para venir a hacer las propuestas que consideren oportunas, ¿eh? Desde luego, lo que nosotros no haremos, porque creo que la gente lo que nos quiere ahora es, armando una candidatura lo más fuerte posible, es hacer un debate a través de los medios de comunicación.
20: Y además, el temporal que persiste este lunes con 9 comunidades con avisos por lluvias y tormentas, con la situación más complicada en Cataluña. Se ha interrumpido la circulación de la alta velocidad entre Girona y Barcelona, se han cancelado varios vuelos. Protección Civil acaba de enviar un S-alert a los vecinos de varios municipios de Girona ante el riesgo de desbordamiento de varios ríos. Las 3 y 3, las 2 y 3 en Canarias, volvemos a las 4 con más noticias. Ahora por fin y Jaime Cantizano.
21: Síguenos por internet en ondacero.es.
4: Son las 2 de la tarde, 3 minutos en las Islas Canarias, las 3 y 3 en Zaragoza. Se acabó la siesta.
21: Aquí comienza Por fin en Onda Cero. Dirige este artefacto Jaime Cantizano.

0: brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Dilluns de molt de moviment a la política valenciana també per l'avançament de les eleccions generals per al 29 de novembre. Tot en part per la crisi de la vivenda s'han establert en les últimes hores acampades a València i a Alacant per a això mateix, encara que els acampants avancen que ni la convocatòria electoral els farà moure. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. A València ha estat avui Juan Jesús Vivas, el president de Ceuta, que ha vingut a replegar la distinció que li ha concedit l'Ajuntament de la capital. I als esports repassarem els emparellaments que ens deixa la Copa del Rei, així a casa nostra. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. La Generalitat, governada pel PP, celebra la convocatòria d'eleccions generals avançades. El seu portaveu, Miguel Barrachina, valora que l'actual govern central ha demostrat incapacitat, diu Barrachina, a l'hora de gestionar l'Estat.
2: Por fin los valencianos van a poder decir lo que opinan sobre un gobierno que se ha demostrado incapaz de controlar sus propias fronteras y de evitar invasiones, incapaz de tener una inmigración ordenada, de hacer crecer la oferta de vivienda que, sin embargo, ha propiciado el aumento en un 70% del precio de esta.
1: A l'oposició, el Partit Socialista s'ha limitat a remetre a un tuit de Diana Morant, al qual la ministra parla d'orgull, defensa que els socialistes estan preparats per a eleccions i reivindica que ells ixen a guanyar. Compromís apel·la al que autodenominen 3 V baixes, valentia, valencianitat i per la vivenda. Els

0: Valencianistes, però, encara no saben si concorreran amb Sumar o no. Joan Baldoví.
1: Nosaltres estem parlant en tot el món, volem que siga una opció valenciana 100% des del territori. Les opcions que estan tots els dies al territori són les que il·lusionen i, per tant, des d'ací, amb generositat, parlem, estem parlant amb molta gent.
0: Vox considera que les eleccions posaran fi a la degradació que, segons opinen, ve caracteritzant el govern de Pedro Sánchez, el qual qualifiquen d'il·legítim. José María Llanos n'és el seu síndic.
2: No nos fiamos de Pedro Sánchez, el abandono en Ceuta ante la invasión de un país extranjero, el abandono y la traición en la riada de Valencia, en el abandono también y en la falta de infraestructuras que provocó también 46 muertos en Adamuz. Ha sido todo de tal gravedad que cuanto antes los españoles puedan llegar a las urnas, muchísimo mejor.
0: Incorporem també reaccions des de l'àmbit sindical valencià, concretament Tino Calero, el secretari general d'UGT al País Valencià.
3: Lamentamos profundamente que la legislatura termine sin haber podido sacar adelante medidas en materia de vivienda, que hoy es una de las principales preocupaciones de la gente trabajadora. Animamos a la ciudadanía a participar el 29 de noviembre y hacerlo apoyando opciones progresistas que defiendan los intereses de las trabajadoras y los trabajadores, el diálogo social y unos servicios públicos fuertes.
0: Eleccions generals, per tant, el 29 de novembre. Pel fracàs, recordem, a l'hora d'intentar aprovar el doble decret llei plantejat pel govern central per la crisi impossible de la vivenda. Més de 300 tendes de campanya, unes 600 persones aproximadament, estan participant a l'acampada en defensa del dret a un habitatge digne que des de dissabte a la nit està tenint lloc a la plaça de l'Ajuntament de València, en ple cor de la capital valenciana. Una acampada que no descarta continua creixent precisament en les pròximes hores. Amparo Sánchez.
4: De moment no han volgut valorar l'avançament electoral, però insisteixen que demostra que la mobilització social serveix per alguna cosa. Cristian Kirilov, portaveu de l'organització, anima els ciutadans a participar i donar continuïtat a l'acampada.
5: Que por favor tengan pensamiento crítico, se sindicalicen, apoyen a las luchas aquí en Valencia, en Madrid, en Barcelona, en Las Palmas. Pueden unirse a cualquier acampada y si no pueden quedarse a dormir, que vayan, pasen la tarde, traigan comida, traigan recursos, porque es lo que se más necesita, apoyo.
4: En la acampada están participando sobre todo los jóvenes que lamenten la situación que están viviendo.
6: Pero sé que hay gente, realmente esta lucha social es que le puede llegar a cambiar la vida. Tengamos una sociedad más igualitaria.
7: Y aunque tú, por ejemplo, tengas el privilegio de tener un piso o que vayas a poder heredar, aún así hay que tener conciencia de ese privilegio, conciencia de clase, proteger esos derechos.
8: A mí me han echado de un piso para subir el precio del alquiler, subarrendarlo a inmigrantes.
9: La idea de esta acampada es llegar a la huelga general.
4: Durant la setmana valoraran si retiren les tendes de cara al pròxim divendres quan està programada una mascleta amb motiu del 9 d'octubre.
0: Alacant també té acampada, també des d'aquest cap de setmana, és a la plaça de la Muntanyeta, parlem d'una de les 5 ciutats de tot l'estat amb major nombre de desnonaments, on el preu de la vivenda ha pujat un 7,5%. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
10: No se moverán, según el portavoz del sindicato de vivienda Carolines, Carlos Pastor, ya que el anuncio de Pedro Sánchez no ha cambiado nada. Lo único que demuestra es la capacidad que tiene la movilización social.
11: Hemos comprobado que cuando todas nos juntamos tenemos el poder de hacer que las instituciones se fijen en nuestros problemas, que no nos puedan tirar de nuestra casa sin una razón motivada.
10: Muchos compatibilizan la protesta con el trabajo y los estudios, pero durante el día hay unas 200 personas acampadas y cerca de un centenar se quedan por la noche en la citada plaza. También han celebrado como una batalla ganada el aplazamiento del desahucio de un hombre de 95 años señalado para este lunes en Benidorm. Es solo una batalla, han dicho, porque solo se ha aplazado durante un mes.
0: El jutge ha acordat avui dilluns la llibertat provisional sense mesures cautelars per als 5 detinguts pels aldarulls registrats a València durant la manifestació del cap de setmana precisament per la vivenda. Queden, no obstant això, investigats pels delictes de desordres públics, atemptat contra l'autoritat, danys i lesions. La crisi de la vivenda continua deixant-nos històries amb noms i cognoms, ací, a casa nostra, noms i cognoms com els de Kenia Morazen. És mare de dos fills fills menuts i, a més, un d'ells té 7 anys, una discapacitat del 95%. Ella, a tot això, hem d'afegir que és víctima de violència de gènere. S'enfronta ara a un desnonament sense alternativa habitacional després que la seva exparella deixara de pagar la hipoteca que havia de pagar per ordre judicial. Kènia es manté esperançada, tot i ser conscient que el resultat final podria no ser a favor d'ella.
12: Vamos a continuar peleando de alguna manera, aunque en mi caso en este momento pues es la incertidumbre todavía del no saber si va a ser a favor nuestro o a favor del fondo de inversiones.
13: La Vila Joiosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joiosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joiosa.
14: La brújula Comunitat Valenciana.
0: Són ara mateix les 7:28 a València. Ha estat avui Juan Jesús Vivas, el president de Ceuta. Ha vingut a replegar la distinció que l'Ajuntament de la capital valenciana li ha atorgat a la ciutat autònoma pel 9 d'octubre, distinció que també li atorgarà la Generalitat Amparo.
4: Llorca reitera que Ceuta va mostrar el seu suport després de la dana i que ara calia estar al seu costat.
15: Hemos visto cómo sufríamos una invasión en nuestro territorio que desgraciadamente ocurrió en la ciudad de Ceuta. No podemos olvidar que son compatriotas, que son amigos, que son vecinos y que después de las muestras de solidaridad y de cariño que tuvieron todos con nosotros en momentos tan difíciles, teníamos que estar a la altura que merece nuestro país y que merece la ciudad de Ceuta.
4: Per la seva part, Vivas ha reiterat que estan vivint un moment molt complicat, però que la distinció posa en relleu el coratge dels seus veïns per a no rendir-se.
16: El coraje y el valor de los ceutíes para resistir, cueste lo que cueste, hasta el último aliento. También es una madurez, la madurez de nuestro pueblo para no perder la entereza ni con el alma en vilo. Y en segundo lugar, transmite algo que para nosotros es importantísimo. Transmite a través de Valencia, a través de la Generalitat, el respaldo de toda España.
4: El president de Ceuta també ha rebut de mans de l'alcaldessa de València, Maria José Català, la medalla d'or de la ciutat.
0: L'OCDE, l'organització internacional OCDE, ha presentat avui a València la plataforma sobre resiliència regional davant desastres, una plataforma per a fer costat a països, regions i ciutats en la gestió del risc a través d'experiències compartides. Ha sigut en el marc del Congrés Internacional per a la Resiliència davant desastres naturals que està celebrant-se fins a demà dimarts al Caixa Fòrum de la capital valenciana. Virginia Barcones és la secretària general de Protecció Civil i Emergències del Govern Central.
17: Hay que ganarle tiempo al tiempo, tiene que estar todo preparado. El miércoles se constituye en España la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, para trabajar de manera conjunta y coordinarnos todas las instituciones en esa complejidad territorial que tenemos con toda la sociedad civil organizada, con la ciencia, con el conocimiento.
0: La Generalitat ha iniciat avui els treballs de recuperació a les carreteres afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó que va cremar el juliol quasi 9.600 hectàrees a la Serra d'Espadà. La inversió global del govern valencià per a recuperar les zones afectades ascendeix ja a 4,2 milions d'euros. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
18: Les actuacions permetran assegurar els sistemes de contenció, els talussos danyats pel foc i la recuperació forestal i de camins. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient.
19: Ampliar a 10 metres a cada costat de les pistes per tal d'evitar que els troncs, especialment aquests dies que han tingut pluges intenses, caiguen i impedisquen el pas d'aquestes pistes. Aquesta primera feina està avançant a molt bon ritme. S'estan també obrint les noves pistes forestals que volíem aprofitar, 3 quilòmetres de pistes noves que serviran per a connectar i per estar millor preparats si alguna vegada, esperem que no, tornem a viure algun incendi paregut.
18: A més, la Generalitat invertirà 330.000 euros en el Col·legi Públic de la Vila Vella que va quedar afectat pel foc.
0: La Direcció General de Trànsit posa en marxa durant tota esta setmana una campanya especial contra les distraccions al volant. El 30% dels accidents de trànsit es produeix per distraccions i majoritàriament per mirar el mòbil mentre conduïm. Hi haurà, des d'avui fins diumenge, controls a les carreteres valencianes per a vigilar i també per a conscienciar. José Rodríguez és el subdelegat del govern central a València.
20: Estamos hablando que la distracción al volante está reconocida estadísticamente como uno de los factores de riesgo y de consecuencias fatales. Estamos hablando de volantazos, estamos hablando de pérdida de percepción del entorno del tráfico y también estamos hablando de que dentro de la conducción el tiempo de reacción es mucho más largo.
0: El Ministeri de Transports ha aprovat de manera definitiva l'estudi informatiu per a l'anomenada variant de Torrellano, una infraestructura clau per a Alacant perquè suposarà eliminar les vies del tren de la façana litoral a Sant Gabriel per a traslladar-les cap a l'interior. El Ministeri afirma que això és un impuls, diuen, cap a la futura realitat ferroviària alacantina. A punt, avui dilluns també de la cultura, la Generalitat ha iniciat el procediment per a declarar el cant valencià d'estil com a bé d'interès cultural i material de la comunitat. Ens centrem en este cant valencià d'estil. De què estem parlant, Núria Moreno?
21: Una expressió musical tradicional profundament arrelada que té el seu origen en els cants vinculats a les tasques agrícoles i que agrupa diferents modalitats de cant, per exemple, les albaes. Noelia Llorenç, titana, és una de les referents en el cant tradicional valencià. Així ha valorat avui l'anunci en Onda Cero.
22: Hi ha molts col·lectius intentant que això es produïsca. M'alegre molt de que això tiri endavant, però també cal cuidar-lo perquè les institucions facin el que calga per a que este cant valencià d'estil es pugui conèixer en les escoles, mitjançant els materials que sé que s'estan fent de la mà de Susana Díaz Tejedor, gran dolçainera, i a banda també que potencien que aquest cant valencià d'estil estigui present en els pobles en els quals ha desaparegut.
21: La seva pràctica i transmissió continua viva gràcies a artistes com Noelia, associacions i agrupacions culturals i centres de formació especialitzats. En l'actualitat existeix una escola a Catarroja, segons la Generalitat, integrada en l'ensenyament reglat, a més de diversos centres i entitats que desenvolupen labors formatives i de conservació d'este patrimoni musical.
0: Movem ja cap als esports. D'això s'encarrega una vesprada més, com sempre, així a la ràdio, Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
23: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: I ja tenim el repartiment esperat de la Copa del Rei. Que deixa este repartiment?
23: Sí, perquè avui el dia ve marcat, com dius, pel sorteig de la Copa del Rei. Ja tenim rivals per als nostres representants de la Comunitat Valenciana. I començant per la província de València, rivals de València, Llevant, Tavernes i Castellonense. Víctor Llu, bona vesprada.
24: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Un quadre de representants de la província de València. Hi haurà un Tavernes València, un Tarancón Llevant i el Castellonense Almeria. Recordem que l'eliminatòria és a partit únic. La setmana del 28 d'octubre podria ser dimarts, dimecres o dijous. Te conte també que en el València avui té jornada de descans. Serà demà a partir de les 10:30 quan tornen a la feina per a començar a preparar el partit del cap de setmana davant el Racing de Santander. Pendents de la recuperació dels lesionats, podrien ser bastants, com és el cas de Diacabí, Tàrrega, Fulquier o Copete.
23: Gràcies, Víctor. El Villarreal i el Castelló també coneixen els seus rivals. Víctor Fan, bona vesprada.
25: Què tal? Bona vesprada. El Manacor de la Tercera Federació i el Conquense de la Segona Federació són respectivament els rivals de Villarreal i de Club Deportivo Castellón de cara a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Un conjunt, el Groguet, que avui tornava a treballar, ho fa recuperant ja internacionals. El Castelló també treballa després de l'empat en el dia d'ahir davant del Ceuta, que la pea del liderat de segona.
23: Gràcies, Víctor. L'Els, per la seva banda, tindrà un desplaçament molt proper. Felipe Canals, bona vesprada.
26: Bona vesprada. La Unió Deportiva Pinatar de Preferente Murciana serà el rival del Elche de Martín Anselmi en la primera ronda de la Copa del Rey. Ha tenido fortuna por ese desplazamiento cercano, apenas 50 minutos en carretera entre Elche y San Pedro del Pinatar. Ahora falta ver si el partido se puede jugar en el estadio de la Unión Deportiva Pinatar o se busca una alternativa si no cumple los requisitos de la federación. El Eldense, por su parte, se medirá a domicilio al Atlético Balear, este segunda ref.
23: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules va empatar davant el Jaén amb polèmica. Amb polèmica arbitral. David Esteve, bona vesprada.
27: Bona vesprada. El Hércules se quedó sin cazar la cuarta victoria consecutiva. Empató a cero frente al Real Jaén, con polémica, sobre todo en una última acción que ha dado la vuelta a todo el país. Unas manos que reclamó el Hércules muy claras en el minuto 95. No se pudo revisar la jugada porque el Hércules ya había consumido sus dos peticiones que tiene en este bar low cost que hay en Primera Federación.
23: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport. Ui, de copes.
0: Efectivament, de copes i de la Copa del Rei, que ja tenim ixe repartiment i que és una competició molt bonica, que sempre està guai això de veure clubs menuts jugant amb clubs grans i clubs de primera. Gràcies, Edu. Fins demà.
23: Fins demà. Adeu.
0: I no aconseguim deixar arrere la inestabilitat, ja no plou de manera generalitzada ni molt menys, però sí en alguns indrets del territori, concretament a les comarques de l'interior i de manera especial l'interior de València. Ahir podem tindre esta vespre de nit tronades que poden ser puntualment fortes i acompanyades a més de granís, segons avancen des d'EMET. Demà dimarts tornarà a ser una jornada similar, jornada d'inestabilitat, de pluges a diferents punts del territori, amb temperatures, segur que ho han notat, temperatures a poc a la baixa. Així està la Comunitat Valenciana a 5 d'octubre de 2026, molt pendents de totes eixes reaccions a la convocatòria a primera hora d'avui d'eleccions generals per al pròxim 29 d'octubre. Tota la informació, les claus, l'anàlisi, amb Marta García ayer i amb tot el seu equip, així a la brújula d'Onda Cero, a la ràdio en directe. Molt bona vesprada.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: En el barrio, las cosas buenas corren de boca en boca. ¿Y ya te han contado lo de Milar? Este mes tienen un televisor mini LED Samsung de 55 pulgadas por solo 429 euros, con inteligencia artificial que mejora la imagen y adapta el sonido a cada escena. Por solo 429 euros. Milar, si eres del barrio, ya nos conocemos.
3: En Gandía Milar, en Centro Comercial Plaza Mayor.
5: Ya es septiembre. Vuelve el cole, vuelve el trabajo, vuelven los horarios. Y en casa volvemos a conectarnos todos. Con la vuelta al cole de Hola Wi-Fi, el alta es gratis, no hay matrícula. Además, entras en el sorteo del Pad Vuelta al Cole con tablet Samsung, auriculares, mochila y material escolar. Este septiembre, pásate a Hola Wi-Fi. Llama al 635 30 30 30. Hola Wi-Fi, internet rápido y estable, vivas donde vivas.
6: ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar. Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com.
7: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, cadenas, anillos, incluso piezas de una herencia. Y mientras siguen en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Joyería Sancho te pagamos más por tu oro. Tasación gratuita, sin compromiso y dinero al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje o simplemente tranquilidad. Joyería Sancho, en Sátiva y Alcoy. Porque los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron.